0: Cadena Ser, el poder de la conversación.
1: Bon dia, Quique Lencina. Com va?
2: Bon dia, Juan Magraner. Molt bé, molt bé.
1: Avui toca cantar aniversari feliç a una empresa de la terra. Després contem.
2: I toca cuinar i beure i parlar de coses d'aixes que parlem en de temporada. D'aigua osmotisada.
1: Avui toca fer llavor.
3: La llavor. Juan Magraner.
1: Fa un any, en maig de l'any passat, parlàvem a Meura, una empresa valenciana que exportava a Portugal el seu projecte de fer envasos amb envasos buits. Així, molt resumit. Per arribar ahir, Eura tirà d'experiència, i en té prou. De fet, avui tornem a parlar amb Eura perquè fa anys, 25 anys. José Guaita, president d'Eura, bon dia i aniversari feliç.
4: Bon dia, moltes gràcies. 25 anys, que es diu prompte.
1: Sí, sí. I com va aquest projecte de Portugal?
4: Bé, pues a dia d'avui tenim el projecte preparat, l'autorització en marxa en l'administració portuguesa i molts contactes ja en el sector agro o en el sector de la gestió de residus d'empreses que comercialitzen fertilitzants en Portugal i, bueno, el projecte està avançant.
2: I a veure com està canviant la cosa, perquè, per exemple, aquest estiu entra en vigor la normativa europea que, entre altres coses, persegueix el plàstic en envasos de monodosis i endureix també la norma en supermercats i hostaleria.
4: Correcte. A veure, ja està passant que Europa vol un model per tindre el material residual millor separat i millor controlat. El model actual que tenim de replegar conjuntament molts materials no és realment sostenible, ja que parlem de sostenibilitat, econòmicament i tècnicament, i òbviament mediambientalment. Se pot millorar prou. No sé si recordeu, que tot el món recorda que té més anys, quan un envàs de vidre es retornava a una tenda i te tornaven una fiança econòmica, uns dinerets. Pues és aquest model, però més tecnificat, en una altra metodologia de retorno, però volen que comencem a remar en aquesta direcció. Països europeus ja fa anys que estan fent-ho, i així en Espanya i en Portugal comença en breu. Portugal ja ho té implantat i en Espanya no tardarem molt, en veureu.
1: Senyor Guaita, li fem aquesta pregunta perquè sabem que els plàstics que es gasten en agricultura són la base del projecte d'Eura. I clar, si el problema és el plàstic...
4: Bueno, a veure, Eura, en l'agro estem fent molta faena per el tema de l'EBAE, del plàstic agrícola, però Eura té molt al sector industrial en general, perquè n'hi ha plàstic agrícola i n'hi ha plàstic per altres usos, no? En altres companyies. Per exemple, pensem en el sector agroalimentari, no en el camp exactament, les fàbriques que produeixen menjar. El plàstic és un gran aliat d'aquest sector per a poder distribuir aliments en garanties. El que passa és que crec que estem abusant de l'ús, perquè el model es penta, no? en que visquem d'esta manera i fem les coses d'esta manera. Després d'estar 25 anys veient tot això, ha canviat molt, de fa 25 anys a avui, de com la gestió mediambiental s'ha implantat en les indústries, n'hi ha més consciència i sobretot n'hi ha una visió més empresarial, perquè això portat a la cuenta de resultados, que diguem, al counter econòmic, a mig plaç dona un retorn, se transforma en un actiu, no és un simple cost o gasto, no? Jo fico diners ahí, que no torne a veure, no és real. El que passa és que necessita dedicació, com qualsevol projecte, o qualsevol implantació, o qualsevol canvi.
2: En fi, a veure com queda aquesta dedicació i aquest canvi també de pensament respecte a això, no? Però bé, el cas és que estem de celebració, com dèiem al principi, no? D'aquest quart de segle d'Eura. A veure, 25 anys. Estem parlant que la qüestió ha avançat molt, que ha canviat molt, però com faria, quin balanç faria d'aquests 25 anys?
4: Uf.
2: Ai. Ui, moltes coses.
4: És un repte important, perquè si ho analitzem des del punt de vista més, jo diré, aspiracional de com funciona la vida o com és el món, realment no hauríem d'haver abandonat estos temes de l'economia.

0: economia circular mai, perquè això no és nou. Això té segles o mil·lennis de com aprofitar recursos de l'entorn per a tindre un millor resultat o una millor qualitat de vida. I a dia d'avui, el model econòmic ens ha permès consumir recursos del món. Estic parlant d'aigua, de minerals, de fusta, de tots els recursos d'energia en general, de tots els recursos que proveeix el planeta, de manera descontrolada. Perquè el model econòmic ho permeteix. És barat poder fer-ho. Clar, quan això entra en un model empresarial, tenim que anar a veure la rentabilitat econòmica. I és el que hem vist que en aquests 25 anys ha canviat prou. Jo a voltes dic que ha deixat de ser un gasto per passar a ser un coste. Vull dir, el gasto, pues, lo que us ha dit fa un moment, són diners que jo invertís que en la vida tornaràs a veure. El coste té un retorno. El pots ficar en un compte de resultats, és un tipus d'inversió, no? Això, si ho fem d'esta manera, podrem avançar en esta línia i tindrem un retorno positiu d'este tipus, no? Econòmic i de més varietats, no? Pues social, ambiental i el que se busca. N'hi ha canvis, i ve més en tot el tema de l'AIA, bueno, totalment embolicat, això, molt revolucionat, com en altres sectors, imagina't.
1: Però i com l'AIA pot jugar en este sector del anem a dir, l'economia circular?
0: La circular.
1: Exactament.
0: Clar, tinguem en compte que la IA al fi i al cabo al final és un gestor de dades on processa una quantitat d'informació a una velocitat brutal. Si totes aquestes dades en quant a com operen aquests models econòmics actuals se trasladen a aquests sistemes, no, d'anàlisi i d'obtenció d'informació, accelerarà molt el model per a poder trobar per a on sí i per a on no. Perquè això de la gestió mediambiental, coses se n'han fet moltes, però clar, no funciona. Pues no funciona perquè no està ben embastat al model actual i perquè el canvi no és d'avui per demà. Tenim que anar pegant passos a poc a poc i anar pues, modelitzant, no, el sistema. És la idea. La IA jo crec que ajudarà a fer-ho un poquet més ràpid. Espere, perquè bueno, està interessant el tema, sí.
1: Total, que diu el tango que 20 anys no és nada, però va ser que sí.
0: Sí, sí, home, ja te digo. Jo tenia 26, quan començarem en tot això, que ara ne tinc 52, però sí, tenia 25. Són en febrer complirem 25 anys. I era curiós, perquè pues, molta porta freda, visita fàbriques, perquè el nostre client és la fàbrica productora de producte, que fabrica coses, consumir recursos i fica productes en el mercat, de tot tipus. I recorden anar a visitar fàbriques, preguntar per això, la gestió mediambiental. I jo, tu què te dediques? Jo gestió mediambiental, i això què és? I jo diria, per exemple, sí, lo de residus. I em diuen, sí, ahí tinc el control de la basura, què més vols?
1: Ja.
0: Clar, era ciència infusa, vamos, ¿sabes? ¿Qué me estás contando? ¿Això què és?
2: Clar. Afortunadament va canviant i a poc de temps, relativament, no? En 20 anys, 25 anys, pues, la gent va canviant. Ho celebrarà d'alguna manera, o els 25 anys, vol dir, o sí, continuar treballant com sempre? Què faran?
0: Sí, a veure, tenim... estem en... jo sempre dic que Oceano Azul... Bueno, han treballat molt a gust aquests 25 anys. Han canviat l'empresa, han crescut, han fet coses que han funcionat millor, coses que han funcionat pitjor, però estem còmodos, estem a gust fent el que fem. El mercat està responent. I el dia 4 de juny, ara en un parell de dies, bueno, un parell de setmanes, quin dia estem? Bueno, 10 dies, per ahí, anem a fer un aniversari presencial. En familiars, amics, pocs clients, contactes, col·laboradors, i anem a celebrar que estem així, vius, tirant del carro, intentant fer un món un poc millor.
1: José Guaita, moltíssimes gràcies, enhorabona, feliç aniversari i bon dia.
0: A vosaltres, adeu, un abraç.
1: La primera vegada que em vaig adonar em paregué curiós. En casa d'uns coneguts vaig veure una aixeta fineta al costat de la de sempre, la normal de la cuina. Un tubet finet. Vaig veure que omplien una jarra amb aigua d'aquest tubet i vaig preguntar: això què és? És osmosis, em van dir. I jo, en el meu desconeixement, vaig dir que, ah, clar, i quan vaig poder ho vaig buscar en internet. Avui tinc en ma casa aigua osmotitzada. Puri García, bon dia.
3: Bon dia, com estem?
1: I és bé l'aigua osmotitzada?
3: A veure, tot depèn. És bé perquè l'osmosis el que fa és passar l'osmosis, es diu osmosis inversa, passar a l'aigua a través d'una membrana molt fina, de manera que el que fa és retindre tots les sals minerals, els metalls i molècules orgàniques que siguin lo suficientment grans com no passar per esta membrana, no? Aleshores, aquesta aigua està lliure, per dir-ho d'alguna manera, lliure d'aixòs possibles contaminants, no? que tinga l'aigua. Ara està molt de moda lo de sí, també és lo dels microplàstics, però l'aigua potable és molt raro que tinga microplàstics, no?
1: Mm-hmm. I de què estem parlant exactament quan parlem d'osmosi? Què és aquest procés? Què fa?
3: És això que te dic, és fer passar a pressió l'aigua potable, la que tenim en casa normalment, per aixòs filtres.
1: Sí, però per això te pregunto, aixòs filtres què tenen? Què fan?
3: És una membrana. És una membrana que el que passa és que l'aigua passa per ahí. Què passa? Que en baix de ta casa tens tres o quatre filtres, no? Primer passa per un filtre que el que fa és retindre les partícules més grans i després van fent-se com més xicotetes, no? Una membrana que fa fent-se cada volta més xicoteta. Què passa o quin desavantatge té aquesta aigua osmotitzada? Hem dit que la osmosis inversa el que fa és llevar els minerals. Per tant, aquesta aigua osmotitzada té menys contingut en el calci o el magnesi que habitualment té l'aigua. Això vol dir, i diem l'altre dia quan parlàvem en els diferents tipus d'aigües, que l'aigua potable normalment ens aporta calci, que també es bebe per als nostres ossos, de manera que aquesta aigua osmotitzada té menys quantitat de calci. Què han fet? Normalment ara el que passa és que passes per els filtres que lleven els minerals i després passa per un últim filtre que el que fa és ficar alguns minerals, remineralitzar l'aigua, aportant aquesta quantitat de calci i magnesi que serien minerals interessants per a la nostra salut.
1: Podríem dir que això, i perdona, digues. És l'única contraindicació, aquesta pèrdua de minerals. Vull dir, n'hi ha casos, n'hi ha persones que no tinguin o que no puguen prendre aquest tipus d'aigua?
3: A veure, en general la seguretat de l'aigua osmotitzada és segura per al consum humà i el sistema està dissenyat per a que tot estiga clar. Què passa? Que llevant les partícules també es lleven contaminats. Per exemple, es lleven aquelles partícules que poden ficar o que fiquen per a garantir la qualitat microbiològica de l'aigua. Per exemple, el clor. Aleshores, el que recomana és que l'aigua osmotitzada no es tinga en una xarra a la nevera o damunt de la bancada de la cuina molt de temps perquè no té aquestes partícules que normalment garanteixen la qualitat microbiològica. Uh-huh. Aleshores, aquest és el desavantatge principal que pot tindre l'aigua osmotitzada, que no podem conservar-la, no podem ficar-la dins d'una ampolla i en la nevera molt de temps perquè no garanteixem que tinga qualitat microbiològica. No? És un poc l'única inconvenient més greu que pot tindre. O sigui, és la traus de l'aixeta de l'aigua osmotitzada i te la veus, no? O la tens en la nevera per al migdia o per a la nit, però no com l'aigua normal o mineral que pots tindre en la nevera dies que no li passa res perquè aquesta qualitat microbiològica està garantida. No? És l'únic inconvenient.
1: Una cosa, ja acabem, que estem fora de temps. Es pot cuinar? És recomanable per a cuinar?
3: Sí, és una aigua molla, aleshores nosaltres que estem acostumats a l'aigua dura de València, pues ja tenim el rotllo este de la paella, que si el calci li dona més consistència i tal, però és segura per a cuinar.
1: Puri García.
3: Digues.
1: Mà que saps.
3: No. Mà que m'enrotlla, això sí.
1: No, mà que saps. Fins l'altra, Puri, gràcies.
3: Au, adéu.
4: El sector agroalimentari valencià a la llavor. La llavor. Cadena Ser.
5: En Ser Viajeros hacemos turismo en todos los sentidos. Este sábado 30 de mayo, a partir de la 1, Ser Viajeros Comunidad Valenciana desde el CDT, Centre de Turisme de València. Hablaremos de sostenibilidad social en el turismo, empleo digno, diversidad e impacto positivo, el turismo que suma personas, oportunidades y futuro. Ser Viajeros, con Inma Pardo y Santiago Botella. Cadena Ser. Colabora Turisme Comunidad Valenciana.
2: Santi Hernández, bon dia.
6: Bon dia, com estàs, Quique?
2: Molt bé, ja tenim la cuina preparada. Només queda agafar els ingredients i començar a preparar alguna coseta. Quin plat ens suggerixes avui?
6: Pues mira, avui vos vaig a preparar un arròs que requereix una miqueta d'elaboració, però mereix la pena fer-lo, que és un arrosset sequet de galtetes de porc.
2: Ui, sona molt bé. Igual té molta preparació, com dius, però segur que val la pena. Vinga, anem allà a preparar-lo.
6: Pues vos explique. Mira, en primer lloc, el que tenim a fer és a tenir que coure el que són les galtetes de porc, les tenim que coure. Aleshores, el que he fet jo és fer com si les ferem guisaetes,
2: sí.
6: I és important, pues, això, pues, jo l'he fet en la olla, i en la mateixa olla pues, fiques una sèrie de les verdures i un bon xorito d'oli d'oliva verge, i res, l'únic que he fet dorar les ben doraetes, a mi m'agrada que se queden tostades, i si és verdures, les talle grans, no, però les talles finament, i una vegada estiguen ben tostaetes, nosaltres anem a incorporar el que és, són les galtetes,
2: sí.
6: Que prèviament ens agrada marcar-les en una paelleta, a vegades s'enfarinen una miqueta, val? Se marquen una miqueta i les incorporem
2: a aquesta cassola.
6: Efectivament. I res, simplement per a desgrasar i desgrasar tot el que hi ha pegaet en la cassola, el que anem a ficar-li és ficar-li un paell de goig de vi negre, d'acord?
2: Sí.
6: I res, i deixem que remenegem i deixem que tot això s'evapore. ¿Vale? L'alcohol s'evapore i se desgrase tot. I res, ara simplement el que hem de ficar-li és l'aigua. Hem de ficar-li aigua, però com que volem traure d'aquest guisat el caldo per a fer l'arròs, pues anem a ficar-li un poquet més del que és habitual. No? Una vegada cobrisca les galtetes, però li ficarem un poc més.
2: Vale.
6: Perquè volem que tingui...
2: Que tingui reservant amb una miqueta per a després.
6: Clar, és per això. I res, i simplement el que hem de fer és rectificar en sal i pebre i tanquem i deixem que pite pues, això, pues, entre 10 i 15 minuts. Més no, perquè són de porc i se couen en seguida. I res, i una vegada s'ha temperat, val? Nosaltres, el bo és que això ja t'ho pots minxar, si volgueres. D'acord?
2: Ja estaríem, però, segur que sí.
6: Ja està, ja, sí, això ja és un plat. Però, com que
2: però anem a fer un pas més.
6: Anem a fer més enllà. Que vaig fer jo, com que aquest dia no podia fer-les, no podia fer l'arrosset, jo vaig fer aquest guisat, me vaig colar el que és el caldo, les verdures les vaig retirar, perquè estan ja pues, molt massa blanetes per a poder-les ficar en arròs, el vaig colar el caldo, vaig reservar les galtetes i jo vaig congelar això una setmana. M'explique?
2: Sí.
6: Perquè...
2: S'aguarda.
6: I ja està, i s'aguarda, i punto. I si ho fem el mateix dia, pues no passa res. Anem enllà. I res, simplement el que anem a fer és un machinat ixe caldo, la potència que té, que és la base, pues no pot així roïn. I res, simplement...
2: De cap manera.
6: Caldero, de cap de les maneres. Simplement el que vaig fer és agafar la paella, la paellera,
2: sí.
6: Ficar el que és l'oli al centre, que estigui ben nivellat, i vaig marcar un usboleig, perquè volia que tinguera usboleig, i vaig marcar també un nap, una miqueta de nap, i una vegada ho tenia marcaet, ho vaig retirar. Val? El vaig reservar i ja està. Li fiqui el que és una cullereta de pebre roig, me n'eixi ràpidament perquè no se cremi, li afegis la tomata triturada per a que tot això s'integre, pues això, el sabor de la seta, el nap,
2: sí.
6: I la tomateta s'integra tot. I deixem que reduïs aquesta tomata al màxim que puguem. Una vegada està ja aixina, ja tot super reduït, el que hem de ficar és afegir l'arròs, perquè en aquest cas sí que podem afegir l'arròs i res, simplement afegim l'arròs ahí, el nacarem una miqueta, li piquem una volta, efectivament un parell de minutets, perquè se marque tot ben marcaet, i el caldo que tenim reservat ben calent, perquè té que estar molt calent, perquè té que alçar el bull en seguida, vale? L'anem a incorporar a lo que és el caldero, la paella. Vale. I res, ahir, pues, més o menys, cada un sap que 2.5 a 3 parts de caldo per arròs, depenent un poc del tipus d'arròs i de més, no?
2: I res, ho hem de calcular abans, sí.
6: Efectivament, el que tingueu costum de fer. Jo són unes tres parts pel sequet. I res, els primers 7 o 8 minuts, foc viu, vivet, que n'hi és que alegria, i una vegada comença a aparèixer el que és l'arròs, ja la baixem una miqueta l'últim tram perquè el puguem controlar. Rectificaríem de sal, provaríem a veure com està, sí. I jo el que faig és incorporar les setes, ja, sí. Això és 7 o 8 minuts que falten, incorporar les setes, incorporar el nap, i de les galtetes n'agafa una i la desfaig i la repartix per tot l'arrosset, sí. Perquè sempre tingues en qualsevol cullera una miqueta
2: d'arròs i galteta.
6: I galteta. I després, una vegada està tot ben sequet, està ja tot ben sequet, pues està acabant, si li queda un minut, que el moment que li tires pel socarrat, li tires força, pues li fique damunt la resta de galtetes de l'arròs i una per comensal i fantàstic.
2: I ja, i cullera. I cullera i
6: gana.
2: Que això no faltarà segur. Molt bé.
6: Efectivament.
2: Sí que du una miqueta d'elaboració, però per això tenim les instruccions pas a pas i les fotografies també a la web.
6: Efectivament. Ja sabeu que a la vostra web unareceta.recordo.com i a les xarxes socials teniu el pas a pas, les fotografies, i segur que l'aneu a disfrutar igual que jo.
2: Tastarem aquest arròs, clavarem la cullera, ja el contarem.
6: Vinga, fantàstic.
2: Gràcies, adéu.
6: La setmana que ve, adéu.
2: Com passa en molts sectors, el del vi també es troba preparant la campanya d'estiu, en un moment, podríem dir, globalment prou complicat. Maxi Bau, què tal? Molt bon dia.
7: Molt bon dia a tots.
2: I estem ahí mirant l'estiu. Conta'ns a grans trets, com es presenta l'estiu quant al sector del vi?
7: Calorós.
2: Molt cremat, no et diguem molt cremat, però sí, molt calorós.
7: El mercat del vi ja saps, en tenim... pujades, baixades, sí. I sí que el que estem veient és que el consum del vi, tristament, cada vegada és inferior. Aleshores, no pinta massa bé, però no aquest estiu, sinó no pinta massa bé l'any que ve, el següent...
2: O sigui, la tendència és a consumir cada vegada menys vi.
7: Menys vi, i els vins que es consumeixen són vins... en menys graduació alcohòlica molt de vegades. El que sí que te tinc que dir és que n'hi ha un públic molt amorós, per dir-lo així, molt fiel a lo que és l'estil clàssic del vi, que este tipus de client el que fa és veure vins encara de millor qualitat, que és el que estem fent, la majoria dels cellers sí que estem fent, vins en més qualitat, perquè el consumidor de vi, que sí que l'agrada el vi, i que sí que el pren, i que sí que el disfruta, el que està demanant són vins de major qualitat.
2: Vale, jo volia preguntar-te, ja no del consumidor, sinó dels cellers, no sé si volen arriscar-se amb productes innovadors per a aquest estiu, o van tirant més, com tu dius, a més qualitat, però amb els vins clàssics?
7: Tenim les dues tendències i, per exemple, n'hi ha cellers que continuen en la seva trajectòria, en la seva línia, però sí que la immensa majoria dels cellers tindré que traure nous productes. Per exemple, el Sandara Summer, que no deixa de ser un tinto de verano,
2: val,
7: però en més qualitat. Les altres coses que hem fet cellers, traure, per exemple, molts més vins blancs en vins espumosos. Per què? Perquè la tendència en la calor que fa, però no només a l'estiu, sinó a tot l'any, és beure vins més frescos.
2: Ah, curiós. Si algun dia haurem de tractar aquestes noves tendències, no?, quant al consum del vi. Però deia jo al principi que ara mateix... el món es troba una miqueta rebolicat, no? Per exemple, abans sí que recordo que els Estats Units era un país molt important on s'exportava molt de vi. Jo no sé si ara mateix els cellers estan en un altre lloc, no sé si continua sent un objectiu o se centra més en Europa.
7: A veure, els Estats Units sí que continua sent un dels països més consumidors, això sí que és veritat, i que sí que hem tingut molt de por. Perquè ja sabem que Donald Trump està dient una sèrie de coses el concepte dels avancents,
2: sí,
7: i el que ha fet ha sigut desestabilitzar la emoció, crear una incertidumbre que ens ha posat a tots molt mal.
2: Sí.
7: El que ha passat és que de totes aquelles amenaces no han sigut realitat l'immensa majoria. Crec que en aquest cas ha pujat un 10%, no te sabria dir exactament, uh-huh. però no ha sigut la catàstrofe que es va dir al començament, sí, de les amenaces de Trump.
2: És a dir, que sí que es paga una miqueta més, però perquè no ha sigut tan desastre, efectivament.
7: No, reculat.
2: Sí, i després Xina, que era també com un país com secundari, bueno, estava ahí, no?, i era un mercat, però com deien...
7: No, Xina sí. Sempre ha sigut un país molt consumidor,
2: uh-huh.
7: de tot tipus de referències, de preus, de tipus de vi, però nunca saps per on poden iniciar. Perquè
2: sempre estem ahí a l'expectativa, a veure què pot passar, és increïble. Sí,
7: fa 20 anys a Xina li agafaren reproduint vins principalment dels millors de Bordeaux. I es van dar en compte perquè un dels vins que estava a la venda era una anyada que el propi celler no havia tregut. Aleshores van dir nosaltres que aquesta anyada no l'hem tret. Com és possible que estigui al mercat? I ara el que sí que està passant a Xina és que Xina és molt gran, tenen molts tipus de climatologia, i així el que ha passat és que Xina ja està fent els seus vins. Però estava fent els seus vins en una altitud molt elevada, a peu de terra, o sea, a peu de mar, estan fent tot tipus de vins. I això sí que és un problema, perquè un país que històricament ha sigut consumidor passa ara mateix a ser un país productor, com també està passant amb el canvi climàtic al sud d'Anglaterra, això sí que és molt perillós a l'hora del mercat, de l'exportació del vi.
2: I ja per acabar, volia preguntar-te pels propis valencians. Si som un bon mercat per als vins valencians o no. O encara tenim aquesta tendència, és que jo ho escolto pràcticament a diari en els restaurants, no? Demanar una denominació d'origen que està molt bé, però que no és de la Comunitat Valenciana. Som un bon mercat per als nostres vins?
7: El mercat valencià és el millor mercat del món.
2: Sí, senyor.
7: I en especial per als vins valencians, si ho tenim tots clar. I estem molt orgullosos perquè sí que la tendència dels consumidors valencians és prendre cada vegada més els vins valencians. Sí que és veritat, però perquè a tota Espanya i a tot el món s'estan fent grandíssims vins, que molt de
2: vegades
7: n'hi ha dos denominacions d'origen espanyoles i en vins negres principalment, i un altre dos en vins blancs, que són principalment les quatre denominacions d'origen que copen molt de mercat, no solament a la Comunitat Valenciana, sinó a tota Espanya. Aleshores, sí que es té que lluitar molt en aquestes denominacions d'orígens, però compta que en la Gobal, en la Monastrel, en la Boricaire, estem fent grandíssims vins, tenim una oferta de vins espectacular, inclús en algunes zones de la Comunitat Valenciana s'està treballant de varietats foranes com el Sauvignon Blanc, com l'Albariño, s'està treballant molt bé, inclús en la Tempranillo, i aleshores l'oferta dels vins valencians cada any que passa és millor. Mm-hmm. I el públic valencià, ja no solament per tindre la mà al cor, sinó perquè da moltíssim de plaer, i en especial últimament els espumosos que s'estan fent, el públic valencià sí que aposta per el vi valencià.
2: Va per un camí, per tant. Maxi, continuarem parlant. Moltíssimes gràcies.
7: Moltíssimes gràcies i molt bon dia a tots.
2: Avui, mira, anem a canviar coses. Revolució en la llavor, perquè avui l'oratge és cosa teua. Avant, Magraner.
8: Toca, quina responsabilitat. A veure si meix bé. Temperatures més de juliol que de maig, que juny comença dilluns. No tanta calor com el divendres, això sí, però calor, que no és d'este mes. Demà, a més, de vesprada i en les zones d'interior, poden arribar ruixats fins i tot acompanyats de tempesta, i la setmana i el mes començarà dilluns amb panorama paregut. Calor, molta calor.
2: Però la dita no, la dita és meua. Diu, a l'hort li va tan bé el formiguer com el femer.
8: Ja podeu anar a esmorzar.

0: A Vivir Castellón, con Ángela Berlanga.
1: Y continuamos un día más en A Vivir Castellón y, como siempre, damos la bienvenida a la parte más festera, a este punto de vista fester, a Rosana Blasco. Rosana, ¿cómo estás?
2: Estoy muy contenta y, como siempre, en moltes ganes de contar-vos coses y, sobre todo, en poder condensar-ho en tan poc de temps. Perquè tu ja saps, Àngela, quasi sempre tractem que els nostres oients se ho passen bé, tinguen un ratet la mar de divertit, i avui també anem a tractar de fer una cosa més. Anem a tractar de fer-los somiar i pensar en aquelles coses que te fan sentir que són com els teus tresors. Perquè el teu tresor, Àngela, si jo te preguntaré quin és el teu, un dels teus tresors de la teua vida, ¿quién sería?
1: Pero tiene que ser una persona, tiene que ser una situación.
2: Lo que vulgui es un pensamiento. Uy, quina musiqueta más chula, más posat. Ahora te explicaré per què. Pero un tresor, por ejemplo, las vivencias son un tresor, ¿no?
1: Las vivencias, la compañía de las teues personas, de la teua familia, para mí eso es un tresor. Que la megua yaya, ¿no? Para mí eso es un tresor que tengas y guardad.
2: Qué bonico. Bueno, pues precisamente de tractar de fer a que les noves generacions també sàpien el valor del que realment importa, el valor dels tresors, se pots fer de moltes maneres. I no sé si tu recordes, segur que els nostres oients se ho recorden, que amb motiu del Dia del Llibre, en la setmana en què se celebrava la Fira del Llibre, el 23 d'abril, així vam tindre dos convidades que ens parlaven de com en els llibrets de festes, en tot el que se publicava, ja feia molt de temps que havien deixat de ser només un seguit de fotografies en uns peus i els actes, sinó que també hi havia articles en tot el que se publicava, ja feia molt de temps que havien deixat de ser només un seguit de fotografies en uns peus i els actes, sinó que també hi havia articles

0: Molt, Teresa Salvador Peris, molt bona vesprada, com estem? Benvinguda.
1: Bona vesprada, molt bé, moltes gràcies.
0: Bueno, doncs anem a explicar-los als oients que tu, a part de ser una gran manegueta, i ho diem amb tot el carinyo, de part d'haver segut reina de Vista Vella, haver estat vinculada en les gallates, en les colles, en la germandat dels cavallers, ara estar donant classes en l'Augi, de moltes coses també t'agrada escriure. I precisament, parlant de dignificar totes aquestes coses, doncs has fet un conte molt, molt especial, no?, que parla d'aquests tresors, un conte per la colla Bacalao. Conta'ns un poquet què és el que has volgut transmetre en aquestes lletres que tu ajuntes en tanta maestria.
1: Per a mi, el més important d'un conte sempre és la moraleja que sol dir. Sempre intento escriure valors. Alguns que estan perduts i altres que segueixen. La tenen, gràcies a Déu. Però el de la colla Bacalao és que sempre m'ha llamat molt l'atenció quan les he vist aspirat des dels veriscos, desfilant el pregó. I per mi, un tesor, jo el que volia era que xiquets no perdin mai la imaginació, perquè els adults, a pregui un moment, que perdem un poquet, i aquest xiquet que tenim dins, que no tindríem que perdre-lo. Entonces vaig pensar, bueno, pues el meu fill li diu Nacho, i volia fer un poquet d'homenatge a ell, perquè també era molt imaginatiu, i vaig pensar pues, fer un conte per la colla Bacalao. No sabia si l'agradarien o no, estic supercontenta i molt agraïda de que haguem publicat el meu, en el que volia explicar un poc, donar valor a les festes de Castelló, a tot el que és la cultura, a tot el que és, però donar un missatge per mi molt important, que els tesors no sols són or, joies i tot, sinó un tesor, una història ben contada, un llibre, una bona amistat, una iaia, com ha dit l'altre, aquests abuelos, aquests tesoros que tenen els nets que no saben el que són. Això és el valor tesor. El tindre les teves experiències, les teves aventures i gaudir de moltíssimes coses de la nostra terra.
0: I precisament, tu saps molt de tot el que és el gaudir, perquè has estat també molt, molt vinculada, no?, a molts ens festers en diferents col·lectius. Dia jo en la teua presentació que, bueno, que t'has tocat gallates, colles, festes de poble, la germana dels cavallers, la festa. Quin és el denominador comú que tu, que has recorregut tants diferents col·lectius i agrupacions, en què te quedaries, no?, que és allò que dius, bueno, és que estigues on estigues, sempre te trobes que, sempre hi ha que. En què te quedaries com a denominador comú de totes aquestes agrupacions, entitats o col·lectius?
1: A banda de les bones amistats i del bon companyerisme o de les teues experiències particulars, em quedaria en un denominador comú que per mi és el poder promulgar o divulgar la nostra cultura, les nostres tradicions, depèn de molts aspectes, una gallata d'una manera, cavallers d'una altra, però tots busquem el mateix, és recordar les festes fundacionals de la nostra ciutat, la nostra privilegi de trasllat. Jo crec que un poc és la cultura i gaudir de d'aquestes amistats que es creen d'un altre món molt diferent.
0: I em vas a permetre un poquet per aprofitar que te tenim, així que tu mos facis un poquet de termòmetre d'una qüestió que un altre dia, si en el punt de vista fester, l'abordarem, però jo vull que tu ens dones també un poquet ixa visió. Com a professora en la Universitat per a Majors, tu tractes en moltes persones ja d'una certa edat, i l'altre dia, ja dic així en el punt de vista fester que ho toquem tot, jo parlava amb una amiga que ens deia quina llàstima que moltes vegades sembla, sobretot en les comissions infantils, en el cas de les gallates o en moltes agrupacions, passen les festes dels pobles, que sembla com que no hi ha relleu generacional. I quan algú apunta, moltes vegades me diuen són els abuelos o les abueles els que acaben convencent als pares, en plan, o jo us pagaré el traje, o jo us compraré la manteleta i es portaré jo on faci falta, no, per a veure si realment això perviu. Jo no sé, des de la teva doble vessant, com a persona vinculada a tot el món de la festa i com també apassionada i algú que està en el dia a dia en tots aquests majors que tenen ganes de seguir endavant, de reinventar-se, com veus això?